0: Esperen que no tengamos sorpresas y otros veranos que hemos tenido últimamente.
1: No veas, ¿no? Si Sereyes meteríamos también como club revelación.
0: Sí, el Sereyes, jo per exemple, que saps que vinc molt del món del futbol sala, em pareix una autèntica barbaritat que una ciutat com Alcoi, el Sereyes juvenil es hagi ascendit en la divisió d'honor, perquè això és espectacular. O sigui, jo crec que el Sereyes han sabut fer un camí, com te diria jo, no em vull córrer, però jo crec que cada passito que ha fet el Sereyes, ojo, em pareix una entitat que està treballant molt bé. Jo en guany, pues mira, sols he pogut anar a veure dos o tres partits del primer equip, m'agradaria anar a més, però al final l'agenda és la que és, però el Sereyes és una entitat que per mi està treballant molt bé i bueno, o sea, que tinga un equip l'any que ve en divisió d'honor, bueno, això és una
1: maravilla. Hablando de l'Alcoyano i Patín Alcodiam,
0: pues mira, el Patín Alcodiam tenim ara dos adeus, que són dos adeus que crec que mostren el que és este club, no? O sea, Guiri i Agus són dos persones que no són d'Alcoi, però jo crec que el bé que treballa este club, que més que un club sembla sempre una família, fa que aquestes dues persones, vamos, jo crec que són dos alcoians més, que han estat així molts anys, que han rendit, bueno, lo de Guiri espectacular, lo de Agus també, i jo crec que el Patín Alcodiam és un exemple, el primer club que ens ha donat un títol europeu a la ciutat, una gestió magnífica, ahí sí que el treball d'Andrés i tot el seu equip, el que estàvem parlant abans, n'hi ha que cuidar molt alta gent, molt a esta gent, perquè no sabem si n'hi ha gent darrere, pues els que estiguen ara, n'hi ha que cuidar-los molt, i la veritat és que l'Alcodiam és una entitat també molt, que tenim que tindre molt, en molt bona consideració. I per últim l'Alcoyano, jo de l'Alcoyano l'únic que espero en guany és tindre un estiu tranquil.
1: Jo crec que sí, no?
0: Jo espero que sí, que l'únic problema que tinguem els aficionats és veure a qui fitxem, les baixes que tenim, perquè ja ni la campanya de bonos, que és que la campanya de bonos, que sempre últimament inicia molt tard, ara ja la tenim, o sigui, ara ja pot, jo, ara inicia així de l'emissora, puc anar a fer-me el carnet de socio com faig tots els anys, no? O sigui, jo l'únic que demano de l'Alcoyano és tranquil·litat, o sigui, no, estos estius que hem tingut, jo sempre dic que un club té que eixir en premsa perquè ha guanyat, ha perdut o ha empatat, sí, correcte, sí, no? Per coses que la veritat és que no aportaven res a la ciutat. Jo sé que s'està treballant, sé que és difícil perquè els vínculs de l'Alcoyano en la societat en si s'havien trencat molt i la confiança és algo que costa de tornar a recuperar quan l'has perduda, però jo crec que s'està treballant bé i esperem pues, que l'Alcoyano pues, que siga això, el club més representatiu de la ciutat, un club que ens dona alegries o tristeses per els resultats esportius, però que no ens afronta. Que últimament l'Alcoyano ens afrontava un poquet.
1: Sí, sí, totalment d'acord. Era bastant, i sobretot en les temporades anteriores de esta. No sé si hi ha algo que quieras decir que no t'haya preguntado o con que quieres acabar. Bueno, pues tienes el micrófono de Radio Alcoy.
0: Bueno, pues res. Valorar, ara que estem acabant la temporada, valorar a tots els esportistes alcoians tot el que han fet, els que han aconseguit els seus objectius o no, animar-los a continuar portant el nom d'Alcoi allà on competisquen, a nivell local, comarcal, provincial, autonòmic, nacional, internacional, el que siga. I jo sempre a final de temporada m'agrada tindre paraules per a, no per als esportistes, sinó per als que estan darrere, no? I aixòs entrenadors, aixòs papàs que duen els xiquets als partits, aixòs dirigents que perden hores de la seva vida per tal de que aixòs esportista puga fer practicar el seu esport i puga competir en Salamanca, en Bilbao, en Londres, en París, o sea, la de hores que això du, la veritat és que ara a final de temporada mereixen tots ells un reconeixement per part de tots, perquè sense ells moltes voltes sols tenim la cara visible de l'esportista, però no veiem tot el que hi ha darrere, i si no fos per ells, pues no es podria dur això.
1: Sí, seria impossible, no? Sí. Seria impossible. Jordi Reig, concejal del Partit Popular, gràcies per haver venido aquí a la ràdio, per haver estat este ratito con nosotros. Y bueno, pues que tengas un buen verano. Sabes que ahora Ser Deportivo lo vas a poder escuchar a partir de mañana, después del informativo de la una, que
0: sí, ahora ya.
1: Hoy cambiamos ya de horario, mañana se cambia de horario.
0: Modo selección.
1: Modo mundial, la sí, ser, sí, yo, con todos los que tiene.
0: Yo me he descargado un calendario calendari que tinc tots els partits, alguns són a les 2 i a les 4 del matí i no crec que es veja.
1: No, no?
0: Però bueno, sí, sí.
1: T'imagines l'Uruguai-Espanya?
0: Sí, a les 2 de